0: A Peque Ràdio anem a sumar en valencià. 11 més 44, 55.
1: En Peque Ràdio son las 5 y 59 minutos.